0: vivir que son dos días.
1: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
2: Experimenta una lente progresiva diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con mediciones individuales de tu comportamiento visual. Una lente personalizada para ti por un Essilor Expert Ambassador. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones fluidas de cerca a lejos. Varilux de Essilor.
3: En Alcampo, del 15 al 17 de mayo, tienes el langostino cocido de 20 a 30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
8: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
9: Com el tren.
7: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
10: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
7: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
10: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
7: Sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
11: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
7: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
12: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: ¿Sabes lo que se ha liado en Francia con los conciertos de Céline Dion, no?
1: ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, han puesto a la venta las entradas, ha añadido no sé cuántos conciertos y el otro día leí un titular que era un 13% de los franceses ha intentado conseguir entradas para ver a Céline Dion. ¿Tú te imaginas?
1: ¿Y se ha frustrado?
0: Bueno, no frustrarse, sino porque va a cantar allí. Pero claro, no lo pueden ver tantos franceses como querían verlo, pero el éxito ha sido brutal. Dicen que es porque los franceses la consideran suya, como es francófona. Hay que recordarles que es canadiense. No sé si cerrar con esto, ¿no? Céline Dion.
1: No sé.
0: Pero bueno, mira, Max, aunque cerrar el 45 RPM con el almíbar de la canadiense, casi me preocupa más que el gesto más chirulo de Rafa de quitarse a la señora a Benson, ¿no?
1: ¿En serio?
0: Yo creo que sí. Porque mira, es que cerramos con música para comer yogures, ¿no? El himno, como decía alguien, del hombre blandengue. Igual necesitas tú unas vacaciones, ¿no? Unas largas, largas vacaciones, Máximo.
1: Hasta otra.
2: Gracias, ¿y usted?
3: Benson, señor.
2: Gracias, Benson.
3: No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
4: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
5: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
12: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
17: L'Auditori.
16: I per anar de museu, concert i espectacle.
17: L'Auditori.
16: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
19: Bon dia, dissabte 16 de maig, dissabte que hem començat necessitant la jaqueta. Núria Seró, bon dia.
20: Hola, molt bon dia. Comencem amb aquest ambient fred a qualsevol punt del territori, però les màximes comencen un ascens que seguirà també al llarg dels pròxims dies i, de fet, la setmana que ve parlarem de calor, de temperatures més pròpies d'estiu, però avui les màximes pel moment es mouran entre els 20 i 25 graus. Una jornada que comença amb pocs núvols, tan sols els trobem al Pirineu de Lleida, també a l'interior, a Osona, s'aniran dissipant. I a la tarda podem tindre algun ruixat al Pirineu, com també entre la costa central, sud de la costa Brava, algun ruixat local al llarg del dia d'avui, fruit del rebuig, ja que tindrem mestral i tramuntana que deixaran cops forts. Les màximes avui es mouran entre els 20 i 25 graus, però ara mateix els termòmetres marquen tan sols 6 graus a Girona, 8 a Lleida, 12 a Tarragona i 13 a Barcelona.
19: Repassem ara l'actualitat informativa. El govern es mostra confiat que la setmana que ve podrà presentar un acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Fa poques hores que el president Salvador Illa n'ha parlat des de Califòrnia, mantenint, això sí, la prudència per no entorpir el procés intern que encara han de fer els republicans. Des de Califòrnia, enviat especial Xavier Balló.
17: Calculant molt les paraules per no donar per fet encara un acord que aixeca recels en una part de la militància d'Esquerra, però el president Illa després confiança i optimisme en que aquesta vegada les coses no es torçaran.
21: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
17: L'objectiu continua sent que els pressupostos quedin definitivament aprovats aquest juliol i per això haurien de ser presentats pel govern aquest mes de maig.
19: El pacte amb Esquerra, ho sentíem ara, és a punt de tancar-se, però és que pels nous pressupostos el govern també necessita el sí dels comuns. Ja sé que el Viac ha avisat que caldrà revisar l'acord que ja tenien.
22: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
19: Mentrestant, l'oposició ja ha carregat contra el pacte i en concret contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte que no estarà acabat fins d'aquí més d'una dècada, és a dir, a canvi de la nova línia orbital de Rodalies. És Salvador Vergés, de Junts.
23: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
19: Per cert, precisament sobre Junts, l'actual portaveu del partit a Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha plantat cara a la direcció i s'ha postulat per ser el cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve, obrint la porta, així, a unes primàries. Acabem de tancar una altra setmana de mobilitzacions i protestes al sector educatiu. Ahir al vespre, mestres i professors van tallar el túnel del Cadí durant dues hores. En una entrevista avui a La Vanguardia, la consellera Esther Niubó insisteix en la necessitat de reconduir tota aquesta situació.
24: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir aquesta situació abans de finals de curs per garantir un millor final de curs i, en tot cas, encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
19: Per tal d'aconseguir-ho, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir dimarts vinent. Avui, el sindicat majoritari USTEC ha convocat el seu Consell Nacional a Barcelona per decidir l'estratègia que cal seguir els pròxims dies. 4 minuts i seran les 9 del matí. Qui també ha convocat vaga, en aquest cas el 27 de maig i el 5 de juny, són els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT a Rodalies. Són dos dies que coincideixen precisament amb noves aturades de professors. Els maquinistes catalans reclamen que no s'ha incorporat el personal que es va acordar al febrer després de la crisi de l'accident mortal de Gelida, Pol Valero.
25: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada, al matí i a la tarda, per demanar millores salarials i la contractació de més interventors. Segons els pactes del febrer, n'hi hauria d'haver un a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint.
26: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
25: És Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres. Els sindicats també han demanat una mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord abans de l'aturada.
19: Encara en economia, un estudi publicat aquests últims dies alerta que gairebé la meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Això vol dir que els treballadors cobren de mitjana salarial tan baixos que no generen prou impostos per cobrir el cost dels serveis públics que consumeixen. Es considera que això passa quan una persona cobra menys de 29.000 euros bruts l'any. En cultura i abans dels esports, la Generalitat de Catalunya ha reclamat al govern de l'Aragó prop de 800.000 euros per una cinquantena d'obres que els tribunals els van fer tornar el 2017. En un escrit, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat a l'executiu aragonès que pagui el que li van costar al govern, així com les despeses de la conservació mentre van estar al MNAC i al Museu de Lleida, Martí Oliver.
27: En un escrit, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat a l'executiu aragonès que pagui el que li van costar les obres al govern,
0: així com les despeses que van tenir per conservar-les mentre les van exposar al MNAC i al Museu de Lleida. El govern de l'Aragó els ha retret aquesta reclamació.
1: És una pataleta. Están llevando al presidente Illa una cuestión grave, que es hacer perder también la dignidad de representar los intereses de una comunidad autónoma.
0: Són declaracions de Marc Vaquero, del govern aragonès. Recordem que en el cas del Museu de Lleida, la Guàrdia Civil va haver d'entrar al museu per emportar-se les obres fins a Sixena mentre hi havia vigent el 155.
19: Ara sí, anem amb els esports. Pendents aquest dissabte del Barça femení, que buscarà a partir de les 9 d'aquesta nit el tercer títol de la temporada a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Joan Tejedor, bon dia.
2: Bon dia. L'equip femení de futbol del Barça juga avui la primera de dues finals en 8 dies amb les baixes de Laia Alexandri i de Graham Hansen a l'estadi de Gran Canària. Les de Pere Romeu s'enfronten a l'Atlètic de Madrid per sumar un nou títol després de la Lliga i la Supercopa, i com el propi entrenador i una de les capitanes, Marta Torrejón, reconeixen, agafar un últim impuls abans de la final de la Champions de la setmana que ve a Oslo.
3: Dos setmanes super, super importantes per al desarrollo de la temporada. Son dos finales.
4: El equipo es ambicioso. Son semanas especiales, son semanas quizá con un nerviosismo especial porque es una final. Y esta primera final que tenemos mañana pues es un primer paso también de cara a la semana que viene.
2: La final de la Copa de la Reina és a les 9 de la nit hora catalana i la podreu seguir al carrusel deportivo de la cadena SER.
19: Avui, que també hi ha MotoGP a Montmeló amb els entrenaments lliures i l'absència de Marc Márquez, que no hi serà perquè està de baixa. Si us heu de desplaçar per la zona, tingueu en compte que la mobilitat al voltant del circuit serà més complicada de l'habitual. Amb aquestes informacions arribem al punt de les 9 del matí.
5: En la cadena SER,
6: a vivir que son dos días. Javier del Pino.
7: Bien, a vivir la información. Javier Neri, buenos días.
28: Hola, Javier, buenos días. Estados Unidos allana el terreno para derrocar al régimen en Cuba. Anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar claro, esta vez en Fox News, que la caída del castrismo es una cuestión de tiempo y de estado para la Casa Blanca.
29: What's going on with Cuba? I think we'll be turning it. Marco's been very effective and the whole group has been very effective. It's,
28: vamos a conseguir un cambio en Cuba, asegura Trump, refiriéndose a la isla como una nación fallida. Además, lo que cuentan hasta ahora los principales medios estadounidenses, como el New York Times, es que la Casa Blanca está preparando un aumento de la presencia de militares en la región, según fuentes que cita el propio medio. Ocurre además que Estados Unidos está barajando también la posibilidad de imputar judicialmente a Raúl Castro. Y el crucero en el que ha estallado un brote de gastroenteritis y con 1.700 viajeros a bordo, hace escala hoy en A Coruña. Las autoridades sanitarias mandan, sin embargo, un mensaje de tranquilidad después de la polémica con el crucero del Antivirus. A su llegada, que está prevista en una hora y media más o menos, los profesionales sanitarios accederán al interior del barco para autorizar o no el desembarco de los pasajeros. Y hoy en Andalucía amanecen en plena jornada de reflexión después de un cierre de campaña en el que han participado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo. Hoy los candidatos descansan, ya sin mítines políticos, ante la gran cita de mañana en la región más poblada de España y donde los resultados tendrán también una profunda lectura a nivel nacional.
5: Cadena SER. Servicios informativos. El País incorpora Guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.
30: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
31: 1, 32, 33, 36 y 37. Soles 7 y 12.
30: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
32: Somos ya 11 millones los socios.
8: Carrefour sigue la fiesta con los precios imbatibles.
9: Sí, como el 20% de descuento en todos los jamones. Como el jamón legado ibérico a 169 euros y te llevas 34 euros en un cupón.
8: Que te renta un montón. Hasta el 17 de mayo.
10: En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
11: Haz tu verano realidad con TUI y Viajes El Corte Inglés en Perú y Costa Rica. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de TUI con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
12: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico a Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
13: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14: el 90.915, serie 84.
13: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
15: Ser Catalunya, Barcelona.
16: Volem portar la Champions des d'Oslo.
18: Futbol Club Barcelona!
16: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
20: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
21: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc.

0: vivir que son dos días. Ser Catalunya Barcelona.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
3: Sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
4: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
3: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Míriam Mukles va debutar professionalment el 2022 amb Dies Blancs. L'any següent va participar a l'obra Vent de Garbí i una mica de por. El 2024 seria el seu any. Amb la seva companyia, formada per ella i pel seu company, Joan Sentís, van fer Nodi, de Gossos i Malditos, que el boca a orella convertiria en un èxit. I després del Maldà la van veure a la Biblioteca de Catalunya amb Tots ocells i el TNC va formar part del repartiment d'Anna Karènina. Va ser un any de premis per aquesta actriu tan versàtil i completa. Premi Núvol, Premi de la Crítica, Premi Teatre Barcelona. El 2025 va fer gira per Catalunya i fins i tot per Europa. El 2026 començava molt bé amb Maria Magdalena. Continuava amb Abecedari, novament amb Joan Sentís. Mukles i Sentís són la companyia resident aquesta temporada a la Sala Beckett. L'artista i creadora, amb una mirada artística pròpia, és una de les intèrprets de la nova producció de l'òpera de Tres Rals que inaugurarà El Grec i la temporada al Teatre Lliure.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: Futbol Club Barcelona!
2: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
4: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
2: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet, celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
4: Sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
5: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
4: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Hoy se celebra en Viena la final de Eurovisión, marcada por la polémica participación de Israel después del genocidio en Gaza. 5 países decidieron no acudir al certamen, entre ellos España, ante la presencia israelí. En una hora están previstas manifestaciones en Viena a favor de los palestinos y para recordar a los 72.000 gazatíes asesinados por Netanyahu. Beatriz Carmona.
1: Las protestas convocan a unas 3.000 personas que recorrerán varias calles de Viena hasta terminar en el ayuntamiento, cerca del recinto en el que este año se celebra Eurovisión. También en apoyo a Palestina. Ayer se celebró un concierto alternativo, además de varias manifestaciones contra la participación de Israel a lo largo de la semana.
0: 3 policías canadienses han sido detenidos en Barcelona por agredir sexualmente en un taxi a una mujer que ejercía la prostitución. Amplía Lucía Hernández.
2: Los Mossos de Escuadra han detenido esta semana a 3 policías canadienses fuera de servicio por agredir y golpear a una mujer mientras bajaban en un taxi durante la jornada de este miércoles. Uno de ellos comenzó a realizar tocamientos sin consentimiento y cuando la mujer se resistió, recibió un puñetazo en la cara de otro de los hombres, lo que le provocó una brecha y por la que ha necesitado asistencia médica. El primero de ellos está en prisión provisional con fianza, acusado de un delito de agresión sexual sin penetración. El que la golpeó había huido a Palma de Mallorca, donde fue detenido el viernes por un delito de lesiones. Y el tercero, que viajaba en el asiento del copiloto, ya ha sido puesto en libertad, pero está siendo investigado por atentado contra la autoridad.
0: Y en A Coruña, finalmente, las autoridades sanitarias han autorizado el desembarco del crucero afectado por un brote de gastroenteritis. Recordamos que a bordo viajan 1.750 personas, solo 30 se han puesto enfermas. Lara Capelo.
3: Los cruceristas no infectados ya están visitando A Coruña. Tras una hora de inspección en el buque, los servicios de sanidad exterior han autorizado su desembarque. Se han realizado los controles rutinarios que confirman que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública. Según los datos facilitados por la delegación del Gobierno en Galicia, 21 personas permanecen aisladas a bordo del Ambition, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Están afectadas por gastroenteritis común. El crucero pasará el día en el puerto coruñés y a las 8 está previsto que parta hacia Gijón. Después hará escala en Bilbao.
0: Y de la información del deporte, Simeone habla en rueda de prensa antes de la despedida de Griezmann. Claudia López, buenas tardes.
4: Muy buenas. Sí, mañana el Atlético de Madrid recibirá a Griezmann en su último partido en el Metropolitano y la rueda de prensa de Simeone hoy ha estado dirigida hacia su despedida.
5: Está claro de que no iremos a buscar otro Griezmann porque seguramente no habrá otro igual a él. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y seguramente lo extrañaremos.
4: Así hablaba el Cholo sobre el Principito. Flick hablará enseguida y en una hora arranca la segunda división. Hoy el Racing de Santander podría firmar el ascenso si el Almería empata o pierde contra Las Palmas y ellos consiguen hacerse con la victoria ante el Valladolid.
0: Es todo. Más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
8: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Claudia Arcarons.
9: Bon dissabte, Màxim Castillo.
8: Aquesta pregunta t'haig de fer?
9: Jo diria que sí.
8: Val.
9: Toca, avui toca.
8: Avui toca. Si et poguessis menjar una pel·lícula, quina seria?
9: No sabria dir-te. Un Thelma i Louise podria funcionar-me.
8: Però, a veure, menjar vol dir menjar perquè t'ha agradat la peli o perquè no? Perquè
9: hi ha molts matisos. Hi ha molts matisos, no? O també perquè potser vols quedar-te a viure allà. Bueno, podríem parlar-ne amb gent que en sap,
8: Louise,
9: això.
8: Jo, Billy Elliot.
9: Oh.
8: Sí, és veure un clip d'aquests de Billy Elliot que l'algoritme que et coneix te posa allà a l'Instagram i comença a plorar com
9: quedes.
8: Una mala cosa. Sí, sí. Judit Martín i Carlo Padial, que passaven per aquí. Com esteu? Bon dia.
10: Tal, com va?
11: Bon dia.
8: Actriu i director de la pel·lícula Pizza Movies, que s'acaba d'estrenar. Què us menjaríeu? Quina pel·li us menjaríeu? O, bueno, te la pots menjar i que et senti bé, o
11: sí,
8: de fet la pots vomitar sencera. Vull dir,
11: sí,
8: que...
11: Saps què passa? Que últimament només tinc una pel·li al cap i sempre dic la mateixa, llavors ja em bloqueja poder pensar en qualsevol altra. Però bueno, a risc de parecer pedante, la de Opening Night de Casavetes em obsessiona molt des de... És la meva pel·lícula aquest últim any que m'obsessiona molt.
8: Això és tenir bon gust, eh?
11: Per això dic, sí, que, o sigui, també m'agraden moltes altres coses, però aquesta, mira, aquest any és la meva obsessió.
8: I la d'en Carlo?
10: Jo, bueno, no ho havia pensat, però jo faria la peli del Michael Jackson.
8: Hosti, aquesta més, última, el
10: sí, aquesta última, perquè m'encanta el Michael Jackson.
11: L'has vist, la peli, aquesta? Sí. Jo no l'he vist encara.
10: A mi m'encanta, és un telefilm, però si t'agrada el Michael Jackson és brutal.
9: Ho vas comentar, al teu podcast, sí. Hem de perdre la por a parlar de Michael Jackson. I
8: no et molesta que l'elefant, ningú es fixi en l'elefant, que hi ha a la sala?
10: Jo sóc un negacionista del Michael. Per mi és una persona...
8: No tenim el temps que tens innocent. En el podcast, perquè això dona i em venen ganes de parlar. Però
10: la pel·li és molt divertida. Si t'agrada el Michael Jackson, ja ho vaig dir al meu podcast, que és com una playlist on de tant en quant et donen alguna dada biogràfica, que és el de menys, això no importa, la part narrativa.
8: L'espectacle.
10: Clar, i les cançons i els temazos. Llavors jo em menjaria la pizza del Michael Jackson amb el Bubbles, el mono aquest que tenia.
11: És una cosa molt loca, el Michael Jackson. Más lo piensas y más... És increïble. No. O sigui, realment s'haurien de fer 8.000 pel·lícules, però con el elefante també, no sé, de les maneres possibles, aunque...
8: Saps què passa? Que això controla la família.
11: Però dona igual, li dius d'una altra manera, no li dius Michael, li dius Michael, da igual, però habla d'ell,
8: Michael Jackson.
11: De tot, o sigui, és que no hi ha hagut ningú com ell. Parlem de Michael i no parlem de Pizza Movies, no passa res, no passa res.
8: Li hagués agradat la vostra, pel·li a Michael Jackson? Vaya pregunta que acabo de fer.
10: Era molt cinèfil.
8: Era cinèfil, no tinc ni idea.
10: Era supercinèfil, sí. De fet, moltes de les seves idees les treu, no? Aquests dies que ha sortit el biòpic aquest, està tothom rescatant com d'on treia les idees, no? Es va inspirar amb el Bob Fosse, els moviments que fa la pel·li del Principito, en el Gene Kelly i Cantando bajo la lluvia, amb Alfred Astaire i els seus musicals. O sigui, ell tenia aquesta dèria, no? I li encarregava grans directors, no? Com el Scorsese o els videoclips, sí. No? Com el Debat o... Era un gran cinèfil, jo crec que no sortia de casa, evidentment estava veient pel·lícules, clar. Mm-hmm.
8: Ja li hagués agradat Pizza Movies, sí, crec. Com us coneixeu vosaltres dos, Judit, Carlo?
11: Personalment, perquè em va escriure el Carlo per participar a Doctor Portuondo. Ara, jo no sé d'on saco esa idea. Loca!
10: Bé, no sé, és bona pregunta d'on surt inicialment. Evidentment, ja, jo sempre havia vist a la Judit fent més tele o ràdio. Ja l'admirava moltíssim. No sé si va ser després de Doctor Portuondo que vam anar-te a veure al teatre.
11: Sí.
10: Sí, no? Va ser sí. Després. Però, o sigui, ja tenia, evidentment, la intuïció de que funcionaria i de que hi havia com una possible connexió. És curiós perquè, ja ho he dit moltes vegades, a mi el que més m'agraden són els còmics i les còmiques. És la gent que més m'agrada. I crec que tinc com bon radar per veure qui pot funcionar. De vegades és molt intuïtiu i no sóc conscient d'on... O sigui, és com que faig les coses sense pensar-m'ho massa i sabia com que la Judit podia entrar en el món que a mi em podia interessar i crec que els còmics sempre se'ls utilitza una mica de la mateixa manera quan fan comèdies, però el potencial seu és molt més gran.
8: Té moments intensos, moments durs.
11: És un típico de, además de còmica, también actriz. Buena actriz. No, però és broma, però...
9: Però tu no te'l creies, quan ella et va

0: Ja, bueno.
1: Bueno, però vull dir-te, és que el que passa és això, és com un projector era tan fantasia, perquè a més jo sabia, o sigui, ells havien escrit el guió, va dir, hemos escrito una peli, queremos que la protagonicéis Berto i tu, que és com i era amb la Desi de Fez, que també
2: en el guió,
1: hay que decir que, clar, jo sempre fui molt lectora del Rock Deluxe de tota la vida. Era com la meva obsessió, era comprar sempre Rock Deluxe, era una de les alegries que em donava a mi, molt fortes. I jo tenia molt clitxada, sabia molt bé dels anys 90 qui era Desi de Fez, perquè jo crec que ella ja escrivia, no? Potser sí, a finals dels 90.
3: Sí, clar, és que ja va començar segura. Molt jove, a mi em passava igual. Jo la llegia les reviews que feia de les pel·lícules.
2: Ara em diràs que et vas enamorar d'ella llegint-la.
3: Bueno, no, però era dels meus crítics favorits. Els meus crítics
1: favorits
3: eren... Sí,
1: és que eren... també, jo no sé, també, segurament hi havia el component no de que era una tia. Sí. Clar. Llavors, clar, és que és veritat...
2: No eren masses, no? Imagino, en aquella època.
1: Era l'única, hi havia una altra també, no me'n recordo bé com es deia... Però vull dir-te que ella era, com a més tenia aquest nom, és que se te quedava molt fuerte. I per a mi era com... Jo la tenia com idealitzada, estava com en el Olimpo de...
3: A mi em passava igual.
0: Els dos enamorats, eh?
1: Sí.
3: De fet, ja ho he explicat mil vegades, però quan a mi me la van presentar, clar, és això només s'entén en un món una mica pre-xarxes socials, sí. Però a mi me la va presentar el nostre amic en comú, el Miqui Otero, l'escriptor, i de sobte vaig flipar que fos de la meva edat. Perquè jo m'imaginava una dona com de 70 anys.
1: Clar, jo també.
0: Ja sap masses coses.
3: Perquè va començar massa jove.
1: Clar, jo també sempre pensava, com que jo llegia, jo era una palurda absoluta. Claro, jo la llegia i pensava, bueno, aquesta tia, una senyora ja, que ja està muy trillada, no? Està muy, muy, muy cultivada. I ho estava, però clar, però era de mi quinta.
2: Ella està a la part del guió d'aquesta pel·lícula que protagonitza estel·larment Judit Martín. Ella fa d'una periodista cultural, crítica de cinema, en plena crisi vital, que decideix deixar-ho tot per muntar un negoci amb el seu marit, Berto Romero. Però no un negoci qualsevol, clar.
4: Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
5: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
4: Ah, ¿te parece mal la idea?
5: Malísima.
6: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
7: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
5: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
8: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
5: Mira los comentarios. Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.

0: Això del periodisme, la crisi del periodisme cultural, heu viscut en primeríssima persona, a casa.
1: Sí, sí, sí. La Desiree, que com bé expliqueu, és una de les guionistes. Ella és periodista cultural, crítica de cine, i jo visc cada dia el seu cansament, les ganes de deixar-ho, el que jo crec que és comú i que segur que us sona molt, i la sensació de que cada vegada importa menys, no? De que en el món de les xarxes socials tothom és crític de cine, no? Amb Film Affinity i tot això. I llavors ella, de manera recurrent, sempre deia: vull deixar tot i dedicar-me a una altra cosa. I de tant en quant deia: potser obrir una pizzeria. I ho deia com en sèrio, molt, molt emprenyada. I a mi sempre em feia riure molt, molt. I ja li començava com a fer bromes en base a això de, sí, clar, pizza movies, no? I què faràs? La pizza Lawrence d'Aràbia, la pizza no sé què. I ella em diu: pues sí, no te rías, que lo voy a hacer. I le voy a pedir el dinero a Jota Bayona, perquè ella és molt amiga del Jota. Bueno, els dos són molt amics, però ella és com, són molt amics. I jo li deia: no, por favor, no lo hagas, qué vergüenza. I llavors, en aquestes, em va venir molt clar com hem d'escriure aquesta pel·lícula, perquè és molt graciós. Si de veritat l'obríssim, què passaria? I el que passaria és que ens aniria molt malament, perquè som gent que no sap fer res, no? I que no entenem el món, essencialment.
2: I a més, bueno, hi ha una frase que en Berto diu al teu personatge, Judit, de: no pots estar nerviosa com si hi hagués un incendi, o sigui, constantment en aquest límit petaràs. I hi ha una mica aquesta sensació de tot el rato, al límit, tota l'estona.
1: Sí, això que li passa al personatge de la Judit, a la Thaís, que és el personatge que interpreta, en el fons està col·locat en aquest personatge i en aquesta parella de neuròtics, no? Però és una sensació que jo crec que la tenim tots. No sé qui li deia l'altre dia que no hi ha ningú a qui truquis que et digui: bé, va tot bé.

0: no, ara tinc 10 minuts, sí, o sigui, ningú té temps, tothom va agobiat, ningú mai t'ha despenjat, ja per començar la gent no t'agafa el telèfon, però si algú te l'agafa, el que et dius com no puc, no sé què, això no passava fa només 10, 15 anys, o sigui, hem entrat com en una mena com de frenesí molt estrany, i el que retracta la peli en forma de comèdia molt divertida és aquest món post-Covid on tots tenim la sensació de que allò que fem ja no funciona i que els dies no tenen massa sentit. No?
1: Però seguim en la roda, eh? I anem fent, sí. I...
0: Bueno. Sí, però el preu a pagar sempre és aquest estrès i els personatges que envolten els personatges d'Alberto i la Judit d'alguna manera són representacions d'aquest món que no s'entén. Si us fixeu, tothom que entra està totalment descontrolat, des de la psicòloga, el pizzaiolo, l'advocat de l'acusació. Són la representació d'aquest món que ja un ja no entén molt bé com funciona. No?
1: Bueno, i aquestes feines tan precàries, heu viscut amb menys de 1.000 euros al compte corrent, Judit Martín?
2: Home, sí, molts anys.
1: Ja ni te'n recordes, ara? Que surfeges l'aurada de l'èxit?
2: Ja no m'acuerdo, muchacho. Però sí, el que passa és que és veritat que és... O sea, te quiero decir... va haver una època que em preocupava poc. O sigui, a ver com ho explico, perquè soy bastante contradictoria igual. O sigui, així com et dic, sempre he buscat la manera d'arribar segur a final de mes, perquè esto, o sea, no soy tan alocada, i sempre he buscat com feines per combinables amb coses d'interpretació que m'asseguren que llego a final de mes. Alhora també m'ho patava bastant ràpid, però perquè sí, perquè soc molt de dinar fora o de fer viatges o el que sigui, llavors és com sempre l'impulso tal. Però te quiero decir, sí, claro, claro. Pero vamos, pero obviamente muchos años viviendo así como... Pero que es verdad que supongo que al no tener como hijos ni muchas responsabilidades, pues me preocupaba bastante menos, no sé. No sé, no lo he vivido con trauma, te quiero decir.
3: Que es ello, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
2: Sí, sí.
3: Muy montat
2: sí.
3: Jo.
2: Y tampoco es que tingués un cuixí familiar, que aquello de tranquila.
1: No vens de casa bona.
2: Tranquila, no. Però també és veritat que jo sé que si algun mes no tenia pa comer, home, podia ir a casa de mis pares. ¿Sabes? Bueno,
1: això,
2: decir.
1: Això tothom.
2: No, tampoc vivia tan precàriament. No diré que vengo de orígenes humildes.
1: Sort dels tupers familiars. I què anava a dir? Però no vas necessitar mai pensar en un pla B com obrir un restaurant.
2: Vaig estar a punt. Només hi ha hagut un moment en la meva vida que sí que vaig estar a punt de dir vale, se t'estan esgotant els estalvis, s'acaba. Perquè jo venia d'una companyia, bueno, ara voy a ver com lo resumo, però jo venia d'una companyia de teatre que està al Teatre Neu i ho vam deixar, tota la companyia vam marxar en bloc, bastant enfadats, vale, per la situació que vivíem. Vam marxar tots. Què passa? Que aquest era el sustento de nostra vida. Llavors nosaltres vivíem amb això. I de cop i volta jo havia de fer ràdio, també estava a punt d'entrar a Polònia, però tot va caure tot. Llavors, de cop i volta em vaig trobar, tenia uns estalvis, però sí que vaig estar uns mesos en la cuerda floja absoluta perquè la companyia que vam muntar nosaltres per remuntar allò no funcionava. Llavors, hòstia, van ser uns mesos de cop i volta a dir, hòstia, Pedrín, d'això fa uns 10 anys.
3: I què pensaves fer?
2: Pues tornar al que fos, o sigui, vull dir que jo vivia de bolos, de pallassos d'hospital, de tot això. Llavors era com, vale, pues bolos no salien, bueno, pues pensava, pues telemarketing, que era el que havia fet, o jo què sé, menys cambrer de bar, que això ho parlava l'altre dia, que és algo que em matava-la bastant, qualsevol cosa, no sé, però era ja volver a activar ese plan que lo tenia com feia anys que ja no feia feines que no tenien que veure amb fer bolos i coses així. Ha sigut l'única manera tal que va ser, i de cop i volta va sortir lo de la ràdio i...
3: I t'hi vas però, agafar allà?
2: Bueno... Con eso y ya te digo, precariamente y tal. Pero sí que va ser una època, va ser uns mesos de dir, vale, ara sí que tienes que buscarte la vida de lo que sea.
1: Sí, sí. I d'allà aquí, la dona més divertida d'Espanya.
2: Ah. Vaya que sí.
3: Quins salts, eh?
1: Que ho portem bé, eh? Aquests titulars, escolta'm.
2: Es como bastante fuerte esto, pero bueno, sí, aquí, bueno. Bueno. Passa.
1: Vinga, passem de pregunta.
2: Passa pregunta.
1: No, dic jo que, clar, és que amb un marit, amb una parella com a Humberto de Romero, això sí que és amor, eh? Això és amor, el que fa ell per la seva parella.
0: Sí, és una parella molt, molt guai. La veritat és que recorda molt aquestes comèdies com dels 70, a principis dels 80, tan, tan maques, no?
1: Tendres, sí.
0: Sí, com les pel·lis que feia el Gene Wilder amb la Hilda Rander, aquestes pel·lis que jo quan era petita a mi m'encantaven. Sempre era una parella contra tot, no? O Lost in America, d'Albert Brooks, o... era recuperar una mica això, com un cine no tan destroyer com el que veig ara. Ja ho he dit molt, però és veritat que trobo que estem veient... Jo que visc amb una crítica de cine i veig moltes més pel·lis de les que voldria veure, de vegades.
1: O sigui,
0: De vegades veig pel·lis que jo no veuria, i això no em passava abans. Però des que visc amb una crítica de manera natural, estem veient pel·lis que penso, jo no sé per què estic veient això, però bueno. I llavors estic exposat al cine contemporani, a una part que potser jo no veuria, i una de les coses que més em sorprenen és que el cine està en un punt molt destroyer, molt cínic, molt, tothom s'odia molt. I davant d'això, això no és com sóc jo, i no és el tipus de perfil de cinèfil que jo he estat, ni tampoc és com jo veig la vida. Jo no puc suportar una visió tan fosca del món, no m'agrada. I jo connecto amb Mel Brooks, connecto amb el Frank Capra, connecto amb el George Cukor, amb el Preston Sturges. Tots són cineastes que, en el fons, inclús en els moments més difícils, et donaven una mica de llum, no? Hi ha una pel·li meravellosa com Los viajes de Sullivan, per exemple, de Preston Sturges, que és una pel·li molt maca sobre la crisi econòmica que patia en aquell moment als Estats Units, i és una pel·lícula totalment lluminosa i positiva sobre la necessitat d'agafar-se alguna cosa.
3: I que en moments de crisi, al final també, l'únic que vols és poder-li dir a algú m'ha caigut la cara.
2: Sí.
3: I no me n'he donat. Us va passar això a vosaltres en algun punt de la vostra vida?
1: Com ho diu el personatge? Com... Sí, és una catenària, no? Dius.
2: Sí, una catenària. La catenària
1: de per aquí sota, no?
2: Sí.
1: El coll.
2: Però quan ho vaig llegir va ser com, que cabros. Que cabros, perquè és real que un dia et mires a una foto i dius, hòstia, però si se m'ha caigut la cara. I per mi el més d'allò és, i no estava atenta.
3: Es que
2: ¿cómo no estaba atenta a esto? No, ¿cuándo ha pasado? Y que la otra diga, bueno, yo sí que sé cuando se me cayó la cara.
3: A Menorca.
2: A Menorca.
0: Bueno, això és lo guai de fer comèdia o de... Jo soc molt ratilla en aquest sentit.
1: Ratilla?
0: Ho apunto tot. Ah. O sigui, qualsevol cosa d'aquí també em puc emportar, qualsevol cosa. O sigui, tota l'estona com tens la foto del mòbil. Com, o sigui, com... No puc evitar-ho. És com sempre hi ha com els detalls. I llavors quan algú diu alguna cosa, m'ho apunto a les notes de l'iPhone i no sé ben bé on va. I llavors...
1: Però saps que va.
0: Sé que va a algun lloc. I coses com aquestes em vaig estar un any i pico a escoltant a la Desiree i apuntant-les. I la Desiree és una màquina de treure coses d'aquestes. I això, no sé, la relació amb Instagram, no? De tothom s'està com espiant, no? En plan, i esta tia, ¿de dónde ha sacado la camisa esta? No sé què. Jo ja sé lo que vale, però esta tia trabaja lo mismo que yo, de com ha sacado 400 euros. I això és molt graciós, no?
1: Anem a sentir un altre fragment de la pel·lícula? Això es de la consulta amb la terapeuta, ¿no?
3: Bruna Cusí.
4: Es increíble lo que está haciendo, ¿eh? Estoy flipando, o sea...
5: ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
4: O sea, ¿no lo estás viendo? Cuando hace un comentario inteligente, te lo dice a ti, y cuando se trata de la culpa, me lo dice a mí.
5: No es verdad.
4: ¿No has visto eso? Lo del el libro de Ana Frank, ¿te lo ha dicho a ti?
5: Es Anna Freud, ¿no?
4: Bueno, ¿y tú? ¿Y desde cuándo has leído tú a Anna Freud o quien sea?
5: Pues lo he leído.
4: ¿Desde
5: cuándo? Claro que he leído.
1: A mi em fa risa aquestes coses.
0: És que és molt graciós. Sí. Està malament que ho digui, però...
1: Què diris la
0: però ho estic escoltant i m'està funcionant, sí. M'agrada.
1: Bueno, perquè ells funcionen.
0: És que ells són meravellosos. El que anava a elogiar no és la pel·lícula, que no cal, sinó precisament això, el timing que tenen. O sigui, escoltant només funciona... Amb àudio és la prova definitiva, ho estàvem escoltant ara, el com col·loquen cada frase... O sigui, al final l'humor, ho he dit moltes vegades, l'humor és música, i la música que tenen la Judit i Alberto conjuntament és... Jo puc escoltar 5 hores d'això. És, clar, evidentment la meva feina i la del Carlos de Diego i la de Cire de Fez com a guionistes és donar-los el material perquè puguin posar en marxa aquesta música.
3: I a partir de la hipnosi, no, Judit?
0: Com?
3: Tu has estat hipnotitzada per Carlo Padial?
2: Però això va ser, és que va ser un dia que em vaig donar compte, va ser com, fui consciente, saps, aquello de...
3: Maldito,
2: maldito! Com no m'havia donat compte fins ara, que havia estat hipnotitzada? Perquè al Festival de Màlaga, la cop i volta, penso, claro... Claro, yo he hecho esto bajo el efecto de la hipnosis.
3: Pero es que...
2: Perquè tot era així, o sigui, tal qual, o sigui, és... O sigui, ell venia abans de fer l'escena, de rodar l'escena, venia i m'explicava coses, però rotllos... Venia amb la llibreteta, però rotllo a cau d'orella, en plan, ara cogeràs, te levantaràs, iràs hacia la cama.
0: Com si fos l'Anthony Blake. No?
2: Anthony Blake. Claro, con este tono que tiene él. Y entonces... yo entraba como
3: en un tránsito,
2: de repente como que se me activaba un botón, entonces luego iba Alberto, le explicaba también otras consignas y venga, acción, y a vos yo pum, pum, se me ponían los ojos como en blanco y feía tot el que se m'havia dit i el que deia, si se m'hagués dit ara vas a hacer de gallina, te vas a poner y vas a retroceder a los 5 años y luego darás una vuelta sobre ti misma,
0: y vas a poner un huevo, ¿no?
2: Y vas a poner un huevo.
0: Probablement hagués succeït.
2: Lo hubiera. Ho hagués passat. Dignament.
3: Sí. T'ha fallat mai algú?
1: Allò en el mètode?
0: Sí. Només la de Siré. La de Siré és l'única persona, ja ho he dit alguna vegada, que no he aconseguit hipnotitzar.
3: Es resisteix.
0: És increïble.
1: Podries hipnotitzar-nos ara?
0: És de Cornellà, la Clàudia.
2: Ja esteu. No us heu donat compte. És que és la cosa que tu no te das cuenta.
1: És raó, perquè acabo d'elogiar sobremanera, no? Però jo hauria de ser més neutre i acabo de dir que funcioneu de meravella, que em fa riure. Potser és això?
0: Tot i que s'expliqui així en forma de broma, jo crec que la feina com a director sí que té alguna cosa de...
1: Home, a veure, ella, i tu has dit, estaves cagada viva. No.
2: Sí, total. Però bueno, que també vull dir, és per això, perquè jo vinc d'on vinc i vinc de fer comèdia així com molt estripada, molt apretada, de ritmos molt frenèticos, i ja està, i vull dir que va ser una qüestió molt del carro i la desi, que veien clar que havien de ser Alberto i jo, i van confiar cegament, i jo vaig confiar cegament en ells, de dir, vale, si ells estan encaparrats en que volen que sigui jo, per algú serà.
0: A mi em semblava molt estrany que no tinguessin ja 10 pel·lis ells. Ho dic de veritat, perquè són tan bons. O sigui, de fet, mentre la fèiem, això crec que no t'ho havia ni dit a tu, Judit, però jo pensava... Judit, com és molt discreta, no parla i tal, que és lògic, però deuen sortir 4 pel·lis més, com a la vegada, però de manera natural m'hagués semblat, perquè és com, és tan evident que ha de fer pel·lícules i que... I de manera sorprenent, aquesta és la primera, però algú em deia com... al dia de la preestrena en el Festival d'A, en el DA, em deien com... seràs recordat com el director que vas... portar el cine a la Judit Martín.
1: Es descobrí, Judit Martín.
0: I
3: ella fent anys que treballava, m'acaben de descobrir.
0: I, no, però em sembla molt maco, és com, però crec que no té cap mèrit. És com, és que no, el que jo no entenc és com no ho havia fet ja tothom. Vull dir, perquè tens la sort de tenir una generació nova de còmics que són extraordinaris. I l'únic que necessiten és bon material, però són meravellosos. La Judit Martín, el Carlos Areces, el Javier Botet, la Bruna Cusí mateix, que normalment fa papers molt dramàtics, però és supergraciosa. Mm. O sigui, pots muntar comèdies ara mateix molt potents que no en vegin res a les d'Albert Langa o a les que a tu t'agradin, que es feien abans, no?
1: Bueno, doncs surts amb ganes, després de mirar la pel·li, de provar aquestes pizzas, no? Dissenyades per l'il·lustrador basc Asier Sanz.
6: Nos hemos creado a Marilyn Monroe, a Tom Cruise. Una de las cosas más bonitas de las pizzas es cuando terminamos todas las pizzas, pues las pusimos encima de una mesa y nos despedimos de ellas. Yo les dije a todas ellas que me lo había pasado muy bien con ellas y que ojalá que le dieran mucha energía a la película, y así que estamos muy agradecidos. Y lo más bonito es que todos me aplaudisteis y fue un momento muy, muy emotivo para mí, con mucha ternura. Así que menos películas sin alma y viva Pizza Movies.
7: Happy days are here again, the skies above are clear again.
1: Ja no es fa música com abans. Escolta'm, estan bones o no aquestes pizzas?
0: No es podien provar perquè...
3: No.
0: Perquè...
3: Ell no ho recomanava.
0: No les vam provar. No.
1: Però està feta amb aliments.
0: Sí, tot està fet amb aliments, però... Però era com, eren molt efímeres, és a dir, rodàvem i les llançàvem. I, de fet, jo pensava que les podíem tenir dies i tal, i no, no es podia. I el que explica l'Asier és... L'Asier és un creatiu increïble, ja ho hem dit molt, que ell va fer la portada aquesta del Donald Trump.
1: Del Trump.
0: Sí, que va guanyar molts premis internacionals i així va ser com me'l van fer arribar i el vaig conèixer. Però ell tenia aquest ritual increïble que a mi les primeres vegades que ho feia em sorprenia molt, em semblava molt raro, com de xaman índio, així, com de que s'acomiadava de cada pizza al final. El veies com en una cantonada, com parlant amb les pizzas, en plan, muchas gracias por habernos dado todo, no sé qué, te queremos mucho. I no ho feia ni per a la penya, ni, o sigui, ho feia totalment sincer i venia i deia, es que les debo mucho, nos han ayudado mucho. És un tio molt, molt especial.
2: Està acostumat ell a treballar amb aliments, no? Les creacions que fa de disseny. Vull dir, per tant, està acostumat com a treballar amb material efímer, que quedarà una fotografia, però l'obra original sempre acaba a la basura.
8: Sí, sí.
2: Llavors suposo que per això desenvolupeu com esos rituales.
3: Art brut i guassa pura.
0: Art brut, és molt art brut, però bueno, al final jo crec que el que marca la diferència, això és com una broma, però el que marca la diferència amb les pel·lis que a mi m'agraden i les que són memorables són aquests detalls. És a dir, estem en aquest moment de cine de plataformes que jo tinc la sensació que ho fa tothom com... Ho fan com si fossin intel·ligència artificial, però ho fan ells, ho fan persones, que és la pitjor manera de funcionar del món, no? Es condueixen com si fossin algoritmes, no? Amb variacions de coses ja vistes. I al cine, si una cosa maca té, és que pot posar en circulació no, coses que no havies vist abans, imatges noves. I jo mentre la feia pensàvem, estem posant en circulació com 20 memes. Aquestes pizzas són noves, i jo que m'he format tu també, no, Judit, amb coses de belles arts, més enllà del joc sí que hi ha una proposta com performativa i artística molt, molt maca, molt de readymades de Duchamp, com de posar en el món aquests memes que en el fons estan parlant del cine, estan parlant del moment... I té més tela de la que sembla, tot i que ho fem en broma i és molt graciós i tal, però jo sí que veig hi ha una broma artística interessant en el fet de el cine que està perdent rellevància a les sales, portar-ho a aquesta cosa material com aparentment mal feta, no? Art brut, com bé dius, no? Hi ha un joc artístic allà interessant, que més enllà de la broma, més enllà de lo ridícules que siguin les pizzas, no?
1: Tres o quatre podcasts, per interpretar la teva pel·li. Sí, necessitaríem,
0: sí, sí. Estic
1: aquí
0: acostumat a la llargada del podcast, sí, sí, això sí, ja sí. Ho sabeu. Sí, sí. Això hauria de durar 3 hores.
1: Agrair-vos que hàgiu passat aquí a hipnotitzar-nos. No us perdeu als cinemes, que és on s'han de veure les pel·lícules, Pizza Movies, la nova d'en Carlo Padial, amb l'estrena fulgurant de Judit Martín. No hem dit res de la sogra?
3: La mare de la Desi.
1: Millor actriu secundària per la jutgessa.
2: Sí, absolutament. O sigui, et val la pena, o sigui...
1: Su senyorita.
2: Sí, dona igual. Surt al final de la peli, però, o sigui... per mi és la gran perla de la pel·lícula, és la jutgessa. És impressionant.
1: Alguna cosa a fer així, senyor director?
0: No, que tant de bo la pugueu anar a veure al cine, perquè és una pel·li que funciona molt bé en sales. La primera cosa que faig jo que té sentit de veure al cine, la resta la podíeu veure al mòbil o a l'Apple Watch, si volíeu, però aquesta val la pena veure.
1: És que veure una pel·li al mòbil ja em perdonaràs,
0: Ja, jo ho faig.
1: Tots ho fem.
0: Mentre dormo la meva
2: filla. No, jo no he vist mai una pel·li al mòbil.
1: Bueno, pel·li sencera no, però potser un capítol d'una sèrie o un clip dels teus de quan surts per ahir als programes.
2: Ah, sí, per Instagram sí. Vídeos d'aquests clips per Reels, però un capítol no ho he fet mai.
1: Gràcies, Judit Martín, gràcies, Carlo Padial.
2: Gràcies.
1: Per tornar a venir al Tot és Comèdia. Seguim.

0: Tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
3: Seguim el Tot és comèdia de la cadena Sèries Ser Catalunya amb Claudi Arcarons i ara que fem una trucada internacional, no?
4: Superinternacional.
3: On anem? A Suïssa?
4: Anem a Ginebra, si et sembla.
3: Amb l'home que ho fa tot. Marc Salicru, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia des de l'hotel de Ginebra.
3: Estàs bé?
5: Et sí. Tracten bé? A veure, a fora plou. No són els millors dies. Aquí podria fer més primavera i fa dia d'hivern.
3: A Catalunya també podria fer més primavera
5: també, no?
3: I per cada dia de maig hem tingut un raig. Vull dir que això
5: doncs
3: va com va.
5: Escolta, que les dites tinguin sentit.
3: Ara, Marc Salicru és escenògraf, és il·luminador, és músic, campaner, fins i tot. En quina faceta estàs ara treballant a Suïssa, a Ginebra? O sigui, per què t'enxampem aquí? Per feina, imagino.
5: Estic per feina, estic treballant amb en Marcos Morau i estic fent l'escenografia d'una peça que estrenem amb el Ballet de Ginebra, de l'Òpera de Ginebra,
3: Marcos,
5: que estrenem la setmana que ve ja i portem aquí uns dies treballant.
3: Marcos Morau, de la Veronal.
5: Correcte.
3: De la companyia de dansa, amb qui t'hem vist treballar últimament. On l'hem vist també últimament?
4: També, bueno, al Liceu, al TNC, en podríem anar anomenant. A la Brossa, amb Opereta Imaginària.
3: Molt bé.
5: Anem passejant.
4: Exacte.
3: T'hem vist a tot arreu, els últims 10 anys, però creus que amb l'espectacle que per això t'hem trucat, Teatres de Campanya, et vas fer, diguem, més visible que mai? Reflexiona.
5: Reflexionem-hi. A veure, es va fer més visible sobretot perquè és un espectacle que en el que hi participa molta gent i es fa en un espai públic, gratuït, i per tant hi ha un accés molt gran de gent i d'espectadors voluntaris i no voluntaris, diguéssim. Llavors crec que això va tenir un ressò positiu perquè qui ho va venir a veure, diguéssim, doncs, els hi va interessar, agradar, odiar, el que sigui, tot a parts iguals, però va generar una sèrie de coses que va fer que tingués un reconeixement. I per mi, doncs, felicitat màxima, perquè al final Teatres de Campanya és una cosa que jo m'he inventat al llarg dels anys per fer realment allò que de cada faceta que tinc m'agrada fer, no? Les ajunto totes i és com una mica el meu gran entreteniment, diguéssim, per inventar-me un joc on jo estigui bastant content amb els meus amics i amigues.
4: Perquè per qui no l'hagi vist i ara estigui allò que no entengui ben bé de què va la cosa, com explicaries aquest projecte, Teatres de Campanya?
5: Hòstia, són preguntes llargues i difícils de vegades.
3: No, doncs, resposta, ha de ser resposta curta.
5: Fes resposta curta. No, Teatres de Campanya neix una mica de la voluntat. Jo vinc molt amb referències, diguéssim, també de fluxos, d'aquestes avantguardes dels 60, de veure referents com són Carles Santos, La Fura, La Cubana, amb comedians, coses que fins i tot jo no he vist, però m'han explicat, no?, que això és la millor part sempre de les històries, perquè si no les vius, te les pots imaginar una mica més. Sobretot lligat amb aquest ideal de fluxos, que és aquesta idea de prendre la mirada d'allò que t'envolta, d'allò quotidià, on ja hi ha tota la part, diguéssim, de màgia, no? Tot allò que ens envolta, no simplement donant-li el clic i mirant les coses d'una manera diferent, o simplement mirant-les, que el que passa ara és que no mirem gaire al nostre entorn, doncs hi ha imatges increïbles. Llavors, jo en Teatres de Campanya, el que em vaig obsessionar és fer una mena de concert de ciutat, agafar tots aquells elements del dia a dia, els que veiem i els que no veiem, diguéssim, els que tenim sota els peus, els que estan amagats, els que formen part també de la història, i fer-los catapultar tots a la vegada en un gran concert de soroll, de sirenes, de caos, de petardos, d'allò més folclòric i d'allò més urbà, més quotidià, i fotre-ho tot com una mica en el Túrmix, no?, per intentar d'alguna forma despertar aquells ciutadans, no? Estem en una època on la gent camina però no interactua gaire.
3: No aixeca el cap, no aixequem la vista.
5: Tothom va amb els auriculars posats, escoltant la seva música, i d'alguna forma aquí és fer una música col·lectiva exagerant allò que ja hi és el dia a dia, no? De dir, ei, una cosa, gireu el cap, pareu un moment i mireu, no? És una pretensió, diguem-li, de generar una interferència en el dia a dia per parar un moment, tornar a generar aquesta idea del context, que és com lo important, no?, amb l'espai públic sobretot, que ens fa momentàniament una mica tots una mica la mateixa cosa i després ja cadascú se'n va a casa seva, no?
3: Doncs,
5: però fer aquesta gran celebració momentània.
3: Aquest caos, has fet servir la paraula caos també, que sí, vau estrenar a la Mercè fa 2 anys, i en parlem perquè avui presenteu aquest dissabte la pel·lícula que recull tot plegat a la festa de cloenda del Festival Docs Barcelona. Deies també, Marc, abans que algun espectador va odiar odiar-vos, què, amb què?
5: Sí, n'hi sí. ha una... Bueno, va haver-hi bastant hate a les xarxes perquè la gent no els agrada els petardos, i jo que sóc de Mataró i hem amat pirotècnia des de ben petit, i la pólvora em transporta en un lloc molt maternal i molt nostàlgic i molt bonic, que no puc estar-hi en contra, diguem-li. Però no, ja... O sigui, realment és una peça que d'alguna forma remou perquè no explica res i per tant també permet que cadascú es faci la seva història, però sonorament toca uns llocs on gairebé de forma física, diguéssim que entres una mica en un viatge experiencial que no és sempre del tot agradable, com d'alguna forma és el dia a dia, i sobretot en una ciutat com pot ser Barcelona. Vull dir que tampoc no estem fent... Estem amplificant una mica la realitat, no? I això, òbviament, hi ha gent que li agrada i gent que no tant, però de formes molt divertides i que donen molt de sentit a la peça. Vull dir que és important que d'alguna forma generi alguna cosa, no? Que és una mica l'objectiu que jo tenia quan feia això, era ja era un record. Jo no estava parlant de si agradava o no agradava, sinó que la gent se'n recordés, tornés a passar per davant de la platja o davant d'Arc de Triomf, i digues, hòstia, te'n recordes d'allò? Allò... Com continua la frase, diguéssim, ja, no, ja més una mica més igual, no?
3: Sí, sí.
5: Però te'n recordes d'allò, crec que està
3: però
5: bé.
3: És que allò era molt boig, o sigui, hi havia serveis d'emergències, hi havia bombers, hi havia...
4: Autobusos, bueno...
3: Jo què sé, grues, fins bueno, i tot.
4: Brigades de confusió sí, popular, sí. No? Que en dieu?
3: Això, com? Com... Brigades... De confusió popular. Què és això?
5: Com, a mi tot això neix a part, neix de molts llocs, llavors jo avui us ho puc anar explicant mica en mica, però jo, a mi m'agrada molt quan passejo pel carrer, o jo condueixo molt i per l'autopista de nit, sobretot a la 2 es veuen moltes coses divertides, però si tu vas pel mig del carrer al capvespre i veus una brigada de neteja amb el seu vehicle allà enruixant els carrers, tens una farola allà darrere que et fa com un contrallum i estàs una mica lluny i genera com una boira, es creen paisatges totalment com de ciència-ficció gairebé, no? Com màgics, que no estàs entenent ben bé amb què passa. I llavors tot això em va començar a generar la idea de treballar amb la idea de les brigades de parcs i jardins, de bombers, de neteja, tots aquests operaris que d'alguna forma neteja, o sigui, posen a punt la ciutat, nosaltres normalment els ignorem on toquen una mica els nassos, perquè, hòstia, no podem passar amb el cotxe, hòstia, no fem no sé què, però són justament la gent que fa que tot funcioni, diguem-li, no? Mm. D'alguna manera, fer-los protagonistes estèticament, si més no, de l'acció, tenia com aquest sentit. I llavors em vaig inventar la idea de les brigades de confusió popular, que era com una gran brigada municipal formada per les brigades del lloc, però també per una gran multitud de músics amb vestits de brigada, no? I llavors entràvem ja en el joc aquest de tergiversar una mica de cada brigada no feia el que li tocava, no? I per tant, una mica trencàvem el sentit de l'ambulància dels bombers venia, però de dins de l'ambulància sortia en Miqui Puig cantant. O de dins de l'autobús de línia entraven, no sé, 25 músics amb trompetes que després correrien pel mig fent no sé què, no? Com una mica canviar els sentits de llocs per crear una nova, un nou sentit, diguéssim, d'allò que se't presenta, i per tant tu no saps ben bé com identificar-ho i t'obliga a decidir de dir, hòstia, què m'està volent dir amb això? Perquè no estic volent dir res concret, sinó simplement presentar aquell dia a dia que ja es veu perquè t'hi fixis.
4: I és important apuntar amunt, o sigui, pensar en coses enormes com aquesta, col·lectives, exagerades, i llavors si toca les ajustarem. O sigui, no sé si tu amb la teva carrera has evitat d'alguna manera conformar-te.
5: Bueno, jo crec que amb la meva carrera, que he passat a tantíssima gent, crec que quan realment hi ha un algo que ens mou per dins, estàs en una constant recerca d'algo que no saps molt bé què és. Llavors jo tinc la sensació que durant molts anys, que això també ho feia dins del teatre, no? Fa 10 anys quan vam començar amb el col·lectiu Va, doncs tots els espectacles, hòstia, embolicàvem el teatre, l'amagàvem, fotíem litres i litres de fum perquè la gent quan entrés no sabés on hi havia la butaca. Una sèrie de coses que intentaven generar que les expectatives amb què la gent va als llocs es trenquessin. I allò que teòricament anaves a veure, doncs no era el esperat, i per tant t'havies de posar de forma més receptiva davant d'allò que se't presentava, no? I amb això, amb els anys, d'alguna forma va ser, ostres, ho he aconseguit d'alguna manera fent el teatre, necessito seguir investigant perquè encara no ho he trobat del tot, què passa si ho faig a l'espai públic, que és com l'escenari més gran i incontrolable, i aconsegueixo fer alguna cosa prou grandiloquent com perquè la gent realment es pari, miri, no sàpiga si això és veritat o no, o què està passant del tot, i s'hi quedi, no?
3: És això que dius, no? Fer que l'art passi al carrer, no només dins dels teatres. D'això, en Carla Santos n'era una experta. Abans sonava una copla. Posem-la primer pla, ara, va.

0: Una mica referent per tu, no, Marcelí Cru? Això que deies abans, en Carles Santos.
1: Sí, Santos, igual que Llorenç Barbé i tants altres que formaven part d'una generació, jo vaig ser el plaer de poder fer les meves pràctiques d'escenografia amb la Montse Menós, treballant a l'últim espectacle de Santos, abans de que en Santos morís, diguem-li, l'any 2017, i va ser un viatge boniquíssim. Jo venia d'alguna forma d'estar aquell moment com obsessionat allò amb John Cage, minimalisme, tota aquesta part de l'avantguarda, això que us deia, no, de fluxos, de totes aquestes accions que passaven al carrer, no, que feien concerts de vehicles, que feien concerts amb regadores, que obrien una tapa del piano però no sonava res, no? Aquesta tergiversació dels elements, i clar, treballar amb en Santos realment va ser poder veure en realitat algú que pensava amb aquest cap, no? I a la vegada molt, molt proper, podent imaginar, no? Cosa que també portava una mica en aquest terreny que explica Fluxus, no? Que l'art i la vida s'ajunten i a la vegada tothom pot ser artista en un sentit que tothom pot mirar d'una forma concreta allò que se li presenta al davant i, per tant, pot imaginar, no? I veure un artista com ell poder imaginar des d'aquest lloc, i a part molt terrenal, però a la vegada totalment avantguardista, mirant més enllà del que algú pot veure, doncs va ser realment un gustàs del qual vaig poder-ne viure molt poc fragment, diguéssim, de la seva vida, per això, perquè es va morir, però que he intentat xuclar com el màxim de coses, una mica també com, saps allò quan tens un llibre sobre la taula que saps que diu coses molt importants però no l'acabes de llegir mai del tot perquè prefereixes no saber-ho? Una mica passava això, no? De dir, ostres, saps que allò és molt important, intentes descobrir, però hi ha un punt que intentes més imaginar com deu treballar o com deu fer les coses, més que saber-les del tot certes.
0: Carles Santos va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics del 92 i tu també has estat en algunes gales, crec.
2: En algunes, exacte. Bueno, és que va ser l'encarregat de l'escenografia de dues gales dels Premis Goya i només tenies 23 anys, no?, quan ho vas fer. Trobes que és com...
1: Ja va ser la mili, això. No, digues, perdó.
2: No, o sigui, és el més exigent on t'has trobat mai?
1: El bo de tot això és que cada projecte que he fet, i com he sigut sempre prou inconscient com per llançar-me els lleons sense saber molt bé què m'esperava a l'altra banda, cosa que ha sigut molt bona, també m'ha fet passar moments difícils, caure el cabell i passar una mica com l'Emili, però també m'ha ensenyat com tot el que jo després m'interessa i no m'interessa, sobretot la manera de treballar o no treballar, i per exemple quan faig teatres de campanya intento ficar allà tot el que a mi realment em ve de gust, no? Però clar, fer els Premis Goya, per exemple, tan jove en aquell moment amb poca experiència encara, diguéssim, em va fer un aprenentatge brutal perquè era una cosa de grans dimensions, que és el que a mi m'excitava, diguéssim. Vaig enganxar les gales dels Goya, que les dirigia el Terrat amb Enric Cambray, en el moment que, després de molts anys, van marxar de Madrid.
0: I les que presentava en Buenafuente, no?
1: Correcte. Sí. I llavors em vam anar a fer els Goya a l'estadi de la Unicaja, un camp de bàsquet d'estraler que s'havia de reconvertir tot de dalt a baix perquè tingués la pretensió d'una gala de cinema amb tot el pseudo glamour que se li vol donar, no? Que
0: guai,
1: el merder que hi havia allà era tal que, clar, amb allò aprenies a cops.
0: I que guai quan hi ha pasta, també, no?, per fer coses.
1: Bueno, que guai quan hi ha pasta, però tenedors que mai hi ha pasta suficient pel que realment s'ha de fer.
0: És que tu tires molt alt, Marc, no?
1: No, però en aquest cas estàs en un estadi com l'Unicaja, o sigui, els cèntims, vull dir que vols no és un metre de moqueta, no? Són 2,5 quilòmetres. Nosaltres ho diem molt també, vull dir, a nivell de pressupostos, vull dir, quan treballes amb segons quins espais, és que el metre quadrat de fusta sembla molt diners, però se t'acaben a la canvi, no? Llavors, en aquest cas, clar, tot era gran, no? Però aprens moltíssim, sobretot també de gestionar gent, de formar part d'un equip molt gran, i sobretot, per exemple, treballar amb en Cambray, que sempre, diguéssim, tenim aquesta mena d'ambició de lo gros, pues, perquè és el que ens ha agradat tota la vida. Això, no? Aquesta cosa del directe, de la gala, no? D'anar amb el pinganillo i ara això que hem preparat, entra per aquí, entra per allà, ara passa això, ara passa l'altre, no? Aquest punt de la direcció en directe que és molt, molt gratificant, tot i el mal de panxa que també passa, és òbviament.
2: Clar. És que, bueno, jo no sé si amb 23 anys tenies aquesta sensació d'haver d'aprofitar cada porta que se t'obria, no poder parar, no poder dir que no. No sé si ara t'ha canviat una mica en perspectiva, aquesta angoixa.
1: Sí, clar, en aquest motor. Moment, clar, estem a la B que és fent una cosa, estem a no sé quantos, i de cop em truquen, ostres, pots anar a fer això? Clar, és a dir, com dic que no jo, això? Amb els anys és veritat que, o sigui, tinc el gran privilegi de poder triar, que això és o sigui, això és el gran èxit, no? De dir, hòstia, doncs mira, a mi això ara no ho puc fer o no m'interessa, o, bueno, normalment no és que no m'interessi, perquè interessar-te, projectes nous i conèixer gent nova sempre és de bon grat, diguem-li, però sí que poder decidir de dir, ostres, ara jo no puc més que això. També és veritat que estan començant a arribar també més projectes personals, en un sentit de jo liderar d'alguna forma, dir, ostres, fem això, fem l'altre, i això també és molt bonic i, per tant, també ocupa un lloc que fa que hi hagin certes coses que ja no puc fer tant o no les puc fer d'una forma com les feia abans, i també el fet d'aprendre que jo sol no estic fent res, vull dir, ho estic començant a fer tot amb equip, perquè si no és impossible.
0: Projectes escènics, projectes per televisió o l'escenografia de concerts. En Marcel i Cru també ha estat en els concerts dels Pets, Antonia Font, Rigoberta Bandini o Carolina Durante. Porque...

0: anem acabant, Marc, amb aquests els artistes, els músics, és més fàcil d'entendre'ns perquè tu també ho has estat a música amb la teva banda de Free Fall Band.
1: Haig de sempre ficar aquell freno de no voler-me imaginar estar allà dalt, perquè és com tan fàcil dir, ostres, ara que a mi m'agradaria és agafar la bateria.
0: Sí o no?
1: Oh, és de les millors coses que he fet, crec, sí. I ara mateix ens estem inventant coses, a vegades no amb Free Fall Band, sinó amb altres companys i companyes, a fer concerts per seguir tocant.
0: Com? Què t'inventes? Què vols dir?
1: No, per exemple, l'altre dia jo em faig dibuixos i animacions de dibuixos i vam fer un concert, vam fer la banda sonora d'uns dibuixos meus a l'Animac, al Festival d'Animació de Lleida, amb una banda d'improvisació. Doncs qualsevol excusa és bona per agafar la bateria i poder tocar. I en aquests moments sempre penso, ostres, no hi pensis perquè no és bo. Però sí, és gratificant també treballar amb aquest tipus d'espectacles, diguéssim. Són molt diferents, diguéssim, del que estem acostumats, però també és molt bonic.
0: Hi ha l'última ambició, Marc. A veure, on et veus treballant? On t'agradaria veure treballant d'aquí poc o d'aquí molt? No, sí, mira, però no, en aquesta cursa no internacional, fins i tot, que tens ja agafada?
1: Mira, grans baralles amb mi mateix i amb els del meu voltant és aquella ambició desmedida, no?
0: Ser tan gana.
1: La part més bona, sí, la part més bona que crec que tinc i s'ha de mantenir així, tot i que els del voltant segurament no ho dirien, però és que en el fons tinc molta ambició, crec, però no he ficat mai cap meta. I llavors tot ha anat d'alguna forma arribant sense proposar-se allò i per tant no he tingut del tot mai cap frustració de dir, hòstia, és que volia allò i no ho he aconseguit. I mantenir això crec que a mi em fa estar bé, perquè òbviament sempre tenim fantasmes al voltant, però si jo fiqués objectius concrets seria una cagada, perquè llavors estaria corrent cap a un lloc que si no passés doncs crec que no seria positiu. I tant, que creant van passant coses i sobretot, no, vull dir, jo fa 2 anys no pensava que estaria en un documental de tetes de campanya o que estaria fent un curtmetratge de dibuixos amb un rodatge que s'estrenarà pels 50 anys del Festival Grec, o estaria fent això, no? O estaria a Suïssa amb en Marcos. O sigui, les ganes d'una cosa, o sigui, sempre, un objectiu, per exemple, sempre diem així amb conya amb amics, és podem fer la Super Bowl, perquè és algo tan impossible que és un objectiu bonic perquè no serà mai, perquè segurament tampoc no ho vull.
0: Però la Super Bowl amb qui?
1: Deu ser horrible.
0: Amb quin artista, la Super Bowl?
1: No, és que és un concepte, saps? És com la idea de això, no? El que deia abans, ganes de ficar-se el pinganillo en un gran estadi i és igual, que entrin helicòpters, saps què vull dir? Que entrin els elefants.
0: Bueno, a veure, els teatres de campanya, però que els vegin a tot el món, no? Seria això, una mica, no?
1: Sí, però és que hi ha una part tan real de joc que és tan excitant que ja no és ni per veure, sinó de dir, hòstia, és que puc fer allò que imagino, no? Suposo que és la gran ambició, dir, no, realment que hi hagi un dia que jo imagini alguna cosa i passi 100%. Crec que és inviable perquè és això, no? Perquè constantment tot té la seva causa i conseqüència i és positiu per arribar a algun lloc, perquè tampoc no fotríem res de bo. I cada renúncia en aquest sentit també et porta a dir, hòstia, doncs en lloc d'això, fet això, i he descobert que mola molt fer-ho d'aquesta manera.
0: Marcel i Cru, no deixis d'imaginar, va.
1: Això, ho intentareu. Aquesta és l'ambició, mira.
0: Ja està, ja t'he donat jo el titular. Marc, moltíssimes gràcies i si esteu per Barcelona i voleu veure aquesta, diguem, aquest document sobre els teatres de campanya de Marcel i Cru, doncs ho teniu a la cloenda del Festival Docs Barcelona. Fins la propera, Marc, una abraçada.
1: Estupendo, merci, una abraçada.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Bé, i a part d'anar a la clausura del Docs, és que avui és la nit dels museus. Una manera diferent de viure, això, els museus.
2: Yo jamás me suponía que un buen día mi persona actuaría y triunfaría.
1: Sí, perquè a més de poder veure les expos fora d'hora, fins a la mitjanit o la una, trobareu un munt d'activitats especials i us n'hem fet un tast. Ens centrem a la capital, a Barcelona, i a Montjuïc, a l'Institut del Teatre. Clàudia?
3: Sí, perquè el Museu de les Arts Escèniques, que acull tota la història del teatre català, han muntat espectacles de dansa repartits per tot l'edifici en llocs inusuals, tallers de construcció de titelles o dansa creativa i visites guiades ja en llista d'espera.
1: I la principal d'aquestes activitats és la instal·lació concert de la Cupletista del Futur, que esteu escoltant, Glòria Rivera.
4: Que fa un recorregut fetichista per fotografies, vestuari i documents de les arts frívoles, posant les dones al centre de l'escena i amb una atenció especial al recent arribat llegat de la gran Merche Mar.
1: I sense marxar de Montjuïc... Pares, mares, pugeu amb les criatures al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
3: Que inauguren un espai pensat per tota la família, l'Arqueolab, on descobrireu com investiguen i treballen els arqueòlegs, com estudien els ossos, l'art, els paisatges antics, amb tot d'eines, microscopis, tablets, jocs de descoberta i rèpliques gegants de pòlem.
1: I el repte, atenció al repte.
5: Utilitzant dues fustes, intentar fer foc. Aquest és una bona activitat per seure a terra, seure a l'Arqueolab a terra tranquil·lament i apostar la destresa en aconseguir això, el foc.
1: Jo m'hi tiraria tota la nit i no sortiria ni una guspira. Això al Museu d'Arqueologia. I el de la música, que es troba a l'edifici de l'Auditori de Barcelona... Veus? Veus?
3: Ui, un concert molt especial. Veus Lliures.
6: Veus Lliures és un col·lectiu vocal de dones que treballen sobretot la improvisació vocal col·lectiva, dirigides per Celeste Elias, i en aquesta ocasió faran un recorregut animat, vocal, que treballa sobretot la improvisació col·lectiva i lliure per diferents àmbits del museu.
1: Ha de ser curiós de veure, com a mínim, aquestes veus. Doncs amb música acabem. Anunciem-vos que demà ens visita una llegenda de la música catalana, Maria del Mar Bonet, que als seus 79 anys publica nou disc i fa nova gira. El control, Jordi Orós i Dani Puntiprats, Clàudia Arcarons. Bon dissabte.
3: Bon dissabte.
1: Demà, més Tot és Comèdia a partir de la una. Aquí ens veiem a la sèrie Ser Catalunya. Adéu.

0: Haces comèdia. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Hay monologuistas graciosos. Y luego está Aviandia.
2: El 21 de mayo te espera en el Casino Barcelona Comedy con su show patético.
1: Pero tranquilo, que no es porque sea malo. Así se llama su último espectáculo.
2: Humor gamberro, ironía y situaciones delirantes para no parar de reír.
1: El 21 de mayo, diviértete como nunca con Aviandia.
2: Entradas en casinobarcelona.com.
3: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
4: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Mireu.
5: Tothom al tren.
3: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
6: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
3: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
6: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
7: Títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
8: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
7: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
9: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Gemma Alegrí.
1: La que ve es presenta com una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos catalans. El pacte s'allejarà previsiblement dimarts vinent, després de l'acord per la nova línia orbital ferroviària que connectaria Vilanova i la Geltrú amb Mataró sense passar per Barcelona, pactat entre els socialistes i els republicans. Des de Califòrnia, el president Salvador Illa s'ha mostrat optimista amb l'aprovació dels comptes, vigilant, això sí, de no entorpir el procés intern que encara han de fer els republicans. L'enviat especial als Estats Units és el cap de política de SER Catalunya, en Xavier Balló.
2: Calculant molt les paraules per no donar per fet encara un acord que aixeca recels en una part de la militància d'Esquerra, però el president Illa després confiança i optimisme en que aquesta vegada les coses no es torçaran.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
2: Illa també s'ha obert a abordar alguna nova reivindicació que puguin tenir els comuns, després que les últimes hores els de Jéssica Albiach hagin exigit aturar, tal i com està ara concebuda, la R-Aeroport, la línia ferroviària que connectarà el centre de Barcelona amb la TU. Els ha recordat, però, que amb ells ja tenien un acord signat per aprovar els comptes. Sigui com sigui, l'objectiu continua sent que els pressupostos quedin definitivament aprovats aquest juliol i per això haurien de ser presentats pel govern durant el mes de maig. Si res no es torça, tota la maquinària s'activaria ja aquesta setmana que ve.
1: La previsió és tancar dilluns l'acord de pressupostos amb la línia orbital ferroviària com a projecte estrella. El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional que haurà de validar el pacte. D'aquesta manera, dimarts s'oficialitzaria l'entesa amb una fotografia a Palau amb Illa i Junqueras, com va avançar a SER Catalunya. Dimecres es reunirà a Madrid la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. L'altra negociació que ha d'afrontar el govern és la del sector educatiu, que a hores d'ara continua reclamant millors condicions salarials, recursos per l'escola inclusiva i menys alumnes per aula. Aquest matí, després del Consell Nacional d'USTEC, Yolanda Segura ha reiterat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
4: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
1: Segura, per cert, ha lamentat que la mesa sectorial amb el departament s'endarrereixi de dimarts a dimecres.
5: Denunciem en aquest sentit que ahir a la nit se'ns va fer saber que el departament torna a ajornar aquesta mesa que s'havia de produir el dimarts i que serà finalment el dimecres per agenda de la consellera.
1: La líder d'USTEC també ha dit que és molt necessària una reunió amb el president Illa. Malgrat tot, aquesta setmana sindicats i departaments s'han tornat a seure a la mateixa taula per intentar arribar a un acord. Què ha de passar a partir de Soledad Domínguez?
6: L'executiu s'ha compromès a enviar al llarg de dilluns als sindicats un document en què explicitaria els temes en què està disposat a anar més enllà del que es va pactar amb Comissions Obreres i UGT, un acord que diuen és prou obert i flexible com per poder afegir o accelerar algunes mesures. En tot cas, rebutgen la idea que defensen els vaguistes que la clau ha d'estar en els salaris. El govern recorda que el gruix dels 2.000 milions d'euros ja compromesos van anar a incrementar sous i defensa que qualsevol esforç extra hauria de prioritzar altres millores de les condicions de treball dels mestres. Una fórmula que sí es podria plantejar és la d'accelerar aquests increments o la de recuperar el deute dels sexennis. Aquí estem parlant d'un total de 270 milions d'euros que el govern podria veure's obligat a posar tard o d'hora perquè els sindicats ja han reclamat aquests pendents judicialment. En funció del que digui aquest document, els sindicats hauran de decidir si assisteixen a la mesa sectorial que està convocada per dimarts o si planten al govern.
1: Avui, en una entrevista a La Vanguardia, la consellera del RAM, Esther Niubó, ha assegurat que la voluntat de l'executiu és rebaixar la tensió.
7: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir aquesta situació abans de finals de curs per garantir un millor final de curs i en tot cas encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
1: Un minut i un quart de tres de la tarda. Tornant a Califòrnia, el viatge oficial del president ja està en el seu tram final. A Los Angeles s'ha reunit amb algunes productores per intentar impulsar el gran projecte audiovisual que es farà, Xavi, a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs.
2: Reunió amb dues grans companyies cinematogràfiques com Walt Disney, amb la que el govern ha volgut mantenir una especial discreció, i també amb Lionsgate, que ha produït pel·lícules com La La Land o Els Jocs de la Fam. L'objectiu és buscar col·laboració

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
2: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
3: Tothom al tren.
1: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
4: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
1: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
4: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
5: Dale, José.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
2: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
1: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Aquest diumenge, el Tot és comèdia.
5: Que les dones d'aquest món, que les dones d'aquest món puguin créixer.
4: Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet, celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
6: Que t'hi jugues al migdia.
1: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
7: Que t'hi jugues.
8: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
9: Los buenos profesionales saben esperar y elegir el momento adecuado. Como los Fiat Pro Days. Solo este mayo descubre la nueva generación de vehículos comerciales de Fiat Pro en diésel y eléctrico. Ofertas únicas desde 17.990 euros con entrega inmediata. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
10: ¿Notas que tu cabello, piel y uñas necesitan un extra de cuidado? HSN Care, fórmula única de HSN con silicio, ácido hialurónico y zinc que contribuye al mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas en condiciones normales. Y aprovecha hasta el 50% de descuento hasta el domingo 17. Los que saben elegir, eligen HSN.
11: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
12: Martillo, martillo de uña, martillo hidráulico, martillo eléctrico, tiburón martillo, bueno, ese no, pero martillo.
13: Si te gusta escuchar esto, eres un pro de la reforma y la construcción, y esto es para ti. Ven a Leroy Merlin y llévate nuestro nuevo catálogo pro, con gama local de productos, stock y precios siempre actualizados. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.